0: Sejam el Centre Cultural Occità d'Albitzès, sus RCF Pois Sornès, en partenariat també Radio Albitzès. Avui seix de racontes de Christian Mathieu, tirats de son llibre Medeixí al campestre. Lo raconte que seguix se diz Golinasso. Abans de començar, una pisoata explicació per pla comprendre la situació. Un odruolo que ha tombat un ferre és una filla maire. Escoltem en francès.
1: 12 ans plus tard, tourner i dimon bilatze, mas a mas a me mon pargan din la pozzo. Ma carriera medicalo a qui comença d'ome tan de ban podio pas estre que full zet santo. Ailas, los petars eru trempes. Los fiox de Bengalo, candelos e autros fuseos bulairos, refuseru despetar sus l'ocel del bondiu. Esperere 5 ans per abans de me maina que lo gran solel del fioc d'artifici salucario patza mai. La paromen de Mercuri me portet tantes de beneficis qu'abandoneri mon causes e sas cumbos verdet santos en idaisan al cap de 5 ans un annado de pizzu revengut. Ah, Mercuri!
2: Si récolter y pas force d'ignes, y faer un bravo cego de malparado que magrado de cunta, testimoniatse d'un ten et d'un biais de biure, hélas, desparut. La couche humaine a bio présidat a ma d'intrado sur l'empun médical de mon vilatse. Es elle que me debio balia la plus belle satisfaction. La zazenado, la plus grande, e calco panzomen. Atzeri pas a mi planse.
0: Sabi pas, se so che va o conta, seguirò un ordre cronologico che fa da lius parese. Daisimo souvenirs, menamo plumo. Lo premier che mi torna in memoria, udeu beleu o so che mi poset un problema de desplaçament. Devia io cuzza una fenna che del tenge de sozzo in esso abbia tombato un ferri. So che ero pas, so che ero più mal vist che de fa pasca so bon rampan. Dunque abbia zut un bastard. Se dice duei del moment che l'ul surs su de malintendens, los obucles de non besens e los idolos d'infilmes cerebrals, un efon natural. Se estre un efon natural es avure un paire introuable, cusi appela un efon ozen paire succorriero pla enregistrata all'estat civil. Un efon artificial?
3: Tornen a nostro maide celibatario, che ero pas estado che figlio maide avant de se marida. Son segun grill benio d'un marit bugnas, un pauc acluti, el meme fil d'un ofenno furbeco e trauco tauro, me che temenavo rondament tot l'ostal. Ero dins son nostre d'empiei gaire. Venguen d'un onauto cumbo de tar, d'un airal un portavo d'illa peixos l'ofens su l'equino. Tavè que no ero pas la zuio de nus de mus immigrats que se n'ero pogut compa un oborio arragis nostro forest du manialo, ascimo d'un truc de brésierutze, pel miez de terros gaidebe planeidos, un podiou anà a milar carretos. Per lleu, la fa ero pas de tot tan trilugenc, que hi havia bé 2 quilomestres d'un tarrasso de camí de vacos avant d'arribar a l'hostal. Devio i deixar lo velo motur a la broa de la ruta.
1: Quand la fenotsue comencet de sentir las primièros dolors, me mandèrent lo bailet en pleno nuets a bicicleta. Lo pauras debet portar son outis sul col pendent 12 km. Curio aital melhor que se l'abio butat pel guidou. Arribat a la ruta, li demorava encara 5 km d'un tres de costa abans d'arribar al meu hostal. Abio pas tutsat avantatsus, de lo fa resta miets camí a la cabina telefonica.
2: Partiguer ensemble, mais la tser leu se menat, e deisser mon belu moutur d'arrer una randura. Un sac tirulian sur l'esquino, un lampo electrico a la ma, ma faneri sul camin de las bacos. Mon rei repepi, soldat d'Africa, sul Napoleon III, ne debio tres fusir de fiertat en remirant la liestititat de meus pompils.
0: En fi, arriveri. La fin havia acuzzat tutto sciolo. Sobe la maire havia estirat un matalar per la cugina davant la seminiera che caufava. Havia occupat pla comocal lo cordù en tre miets due ligaduras a la fichela de liaira. Havia trovat lo fiol per cuge troppo feble per a che lo prasciu. La figlia maire ha acuzzat e no ha trovato se morirà e ha acuzzato su un secondo fon e tutto si passa là che le fon arriva a buon lume di sci. Ho impulsato in busci e ne scutte la seguita di Lijardù cantata per la malcoafè.